Allò que mateu Marquesana, fust avui que passa per internet encara aquí, monat hilada, cunyà que n'acu cam, cosist avui que em pesa i cosist que era quinyanec. Pust avui que s'ha ja patxan, patxaniu, haniu a... Alec, kuna patxas posat aquí, caraquit, kuna aquesta instrumento en casa. No guajam, patxaparo, patxaparo, pust així per aquí. Ayucamata 767-08-480 Ucaro Cachacosini Cuaquim 767-08-480 Ucacuiro